0: que estos datos pueden mejorar todavía más si se explota el enorme potencial de la música valenciana. El presidente de la asociación, Pedro Rodríguez, explica que la intención es crear un espacio de encuentro en el ecosistema musical valenciano.
1: Pues principalmente de relacionarse unos con otros y de apoyarse todos unos con otros en conseguir sus objetivos. Todos intercambiando necesidades, todos hablando yo necesito o yo hago, ¿no? Para que otro que necesita o que hace cosas que son complementarias a las tuyas pueda aprovecharse.
2: Esta tarde puede haber tormentas localmente fuertes en el interior de Valencia con rachas de viento muy fuertes y granizo. Y esta noche, nueva madrugada con una humedad cercana al 100% en toda la costa y temperaturas altas. Mañana, además, empieza una nueva ola de calor que se va a ir extendiendo por la península y que subirá todavía más las temperaturas. Las máximas este lunes serán de entre 33 y 35 grados en Valencia, Alicante y Castelló, pero en Elche se alcanzarán los 38, 39 en Alcoy, 40 en Ontinyento, 41 en Orihuela. La EMET ha activado el aviso naranja por altas temperaturas mañana lunes en el interior de Valencia y el sur de Alicante. Son ahora las 2 y 17.
3: Hora 14. Hora 14, Baida Albaida. Esteban Arroyo.
4: Molt bona vesprada, és diumenge 19 de juliol. Benvinguts, benvingudes. La Vall d'Albaida, com esteu veient, tanca una de les setmanes més caloroses que es recorden en els últims anys, marcada per una onada de calor excepcional que ha deixat registres històrics a la comarca. Ontinyent va arribar a convertir-se en la ciutat més calorosa d'Espanya, assolint els 44,4 graus, una temperatura rècord que va situar el municipi al capdavant dels observatoris estatals. Les màximes s'han mantingut durant diversos dies per damunt dels 40 graus, en nombroses localitats, mentre que les nits també han sigut especialment difícils, amb nits tropicals i fins i tot tòrrides que en molts punts no han baixat dels 25 graus, impedint el descans. I el calor encara no dona tregua. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, està començant un nou ascens progressiu de les temperatures que es prolongarà durant la primera meitat de la pròxima setmana. S'esperen de nou valors molt elevats a l'interior de la província de València, amb màximes que podrien tornar a acostar-se als 40 graus en la Vall d'Albaida. Davant aquesta situació, Sanitat insisteix en les recomanacions habituals: hidratar-se amb freqüència encara que no es tinga set, evitar l'exposició al sol i l'activitat física durant les hores centrals del dia, romandre en espais frescos i extremar les precaucions amb les persones majors, els xiquets i els col·lectius més vulnerables. També recorda la importància de no deixar mai persones ni animals dins dels vehicles estacionats i, davant qualsevol situació d'incendi o veure columna de fum, cridar immediatament al 112. L'Ajuntament d'Ontinyent ha completat la implantació del nou model del Servei d'Ajuda a Domicili de Dependència després que de l'entrada en funcionament del nou contracte adjudicat per concurs públic. El servei, que actualment atén 64 persones usuàries, passa a prestar-se íntegrament de manera indirecta amb l'adjudicació dels dos lots corresponents a les zones Centre i Sant Rafel, disseminat a l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent. El nou model incorpora una terapeuta ocupacional a jornada completa i dues persones coordinadores, una per cada zona d'atenció, així com serveis complementaris com atenció psicològica, mesures de suport al domicili i neteges extraordinàries. Per altra banda, ja està als quioscos l'especial de festes que edita Loclar, amb motiu de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. La publicació de 100 pàgines a tot color i en paper cuixé reuneix els principals protagonistes de les festes d'enguany amb entrevistes als càrrecs festers. L'especial també dedica un espai d'enguany al centenari del naixement del mestre Ferrero amb un repàs als actes celebrats fins ara i dels que encara estan previstos. A més, inclou contingut dedicat a les comparses taifes i cides que enguany celebren el seu 50 aniversari.
5: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610 26 94 12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
6: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
7: Prepárate en Bricochimo para las noches más calurosas.

0: Ventilador de techo de 3 aspas por solo 50 euros. 4 aspas por 69,95 €. Para los que todavía trabajan, los nuevos tuppers de aluminio aptos para el microondas. Y para los que ya estáis de vacaciones, bolsas térmicas para playa, neveras, ventiladores de cuello. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida El Match 65, Ontinyent.
1: I en aquest espai informatiu d'este diumenge anem amb l'entrevista, com és habitual. Les escoles d'estiu municipals d'Ontinyent han batut enguany un nou rècord. Per primera vegada s'han ampliat fins a les 446 places, una xifra que ha permès cobrir el 100% de la demanda i, a més, que totes les famílies hagin pogut accedir al centre que havien triat com a primera opció. Anem a parlar d'aquest tema amb la regidora de Política per a les Persones, Paula Soler, per conèixer com està funcionant aquesta edició i quins són els reptes de futur. Paula Soler, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Esteban.
1: Paula, enguany, com dèiem, heu aconseguit una fita important, cobrir el 100% de la demanda. Què significa per a l'Ajuntament haver arribat a aquest objectiu?
2: Però a veure, per l'Ajuntament d'Ontinyent significa molta satisfacció, perquè portem molts anys treballant en com fer la fórmula perfecta per ajudar a les famílies d'Ontinyent a conciliar la seva vida personal amb la seva vida professional en temps d'estiu. Estem treballant des de l'àrea d'igualtat durant els darrers anys amb el plec de condicions per a l'empresa amb l'ordenança de l'escola d'estiu, oferint diferents modalitats, sempre intentant adaptar-se a les demandes que van sorgint any darrere d'any. I enguany, per primera vegada, després de tindre el llistat provisional, hem vist que amb una xicoteta modificació de contracte que ens permetia la llei, podien donar resposta a totes les sol·licituds en primera opció, i per suposat no ho hem dubtat i ho hem fet una realitat, perquè el que volem és que l'Ajuntament d'Ontinyent pugui ajudar a les famílies del nostre municipi, com he dit, a conciliar la vida professional i personal en la seva vida familiar en temps d'estius, que és molt important.
1: S'ha pogut ampliar fins a les 446 places. Aquesta ampliació també ha anat acompanyada d'un increment del personal, passant de 30 a 47 monitores. Era imprescindible, no?, reforçar l'equip.
2: Clar, així és. Era imprescindible reforçar l'equip per dos motius. Un, per cobrir ràtios, i altre, perquè no hi ha que oblidar que en l'escola municipal nosaltres oferim a les persones que tenen diversitat funcional o que tenen TEA a poder vindre i que puguen tindre una persona de suport, si és el cas d'esta família i que ho necessita aquesta xiqueta i que puguen gaudir dir de l'escola d'estiu com la resta de xiquets i xiquetes. Per això, i s'ampliació no sols per la part dels xiquets i xiquetes que hem ampliat, sinó també per donar resposta a totes les famílies amb xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials, que puguen tindre la tranquil·litat que el seu fill o filla està totalment atès i amb les millors professionals per a ello.
1: Com estàs dient ara, com estàs contant, tots els xiquets i xiquetes tenen dret a acudir a l'escoleta d'estiu d'Ontinyent. No sols hi ha escoleta d'estiu o escola d'estiu per a els més menuts, també hi ha una escola específica per a adolescents de 12 a 16 anys. És un perfil que cada vegada demana més aquest tipus d'activitats?
2: Sí, a veure, és un perfil diferent, perquè l'edat és totalment diferent i es fan activitats totalment diferents. Els darrers anys ho fèiem a l'Espai Jove, però sí que els xavals que venien ens deien que els agradava més fer activitats a l'aire lliure i fèiem moltes excursions i tal, però des de l'any passat la seu física ja no és l'Espai Jove, sinó que és el poliesportiu, perquè són l'estona que estan a l'escola d'estiu no paren de fer activitats, de practicar esport i de fer un oci saludable en el seu temps lliure en estiu, que també és molt important en aquestes edats.
1: Les escoles estan repartides entre el Col·legi Martínez Valls, el Lluís Vives, el Bonavista i, com deies, el poliesportiu. Aquesta distribució facilita que les famílies tinguin un recurs més pròxim a casa?
2: Sí, així és. Nosaltres el que intentem és segregar-ho per barris, intentar donar resposta a la demanda de cada barri. És més, enguany, en la modificació que hem fet en el Martínez Valls, sabem que la zona Sant Josep és la més poblada de la nostra ciutat, és on més xiquets i xiquetes hi ha 171 xiquets repartides en les dues modalitats, en la de les 3 i la de les 2 setmanes, perquè és la població més gran i hem volgut donar resposta, no deixar a ningú en llista d'espera i poder oferir el que el ciutadà necessita, que és poder deixar el seu fill o filla en el col·legi més pròxim que té de la seva casa i anar-se'n a treballar en estiu perquè tenim que treballar.
1: Fins al 31 de juliol estarà aquestes escoletes d'estiu. Quin balanç feu d'aquestes primeres setmanes? Quina resposta esteu rebent tant dels participants com de les famílies?
2: La resposta és molt positiva. Ahir vam anar, a mi em paren i em diuen, la gent està molt contenta. És veritat que l'empresa adjudicatària fa un molt bon treball amb la planificació i amb l'organització de les activitats. Enguany va entorn al món, sé que estan treballant en els diferents continents, els xiquets i xiquetes van molt motivats, fan moltíssimes activitats, fan jocs d'aigua per a refrescar-se, i això es reflexa en quan t'acostes per l'escola d'estiu i veus els xiquets contents i a les xiquetes, però també a les famílies dient-te, és que el meu fill va supercontent, només em pregunta que quan s'acaba, perquè no vol que s'acabi. O sigui, és molt satisfactori veure aquest resultat i aquest esforç fet per l'Ajuntament reflectit en les famílies i en els xiquets i xiquetes.
1: Paula, per acabar, quin missatge enviaries a les famílies que han confiat enguany en aquest servei municipal, i també en les famílies que no l'han sol·licitat i que tenen l'opció d'altre any fer-ho?
2: El missatge que llançaria és el de gràcies per confiar un any més en l'Ajuntament d'Ontinyent. Sé que hi ha moltes famílies que porten anys rere anys vinguent a l'escola d'estiu, a les que és la primera vegada. Gràcies per confiar. Nosaltres estem ací per a intentar donar dins de la major franja horària el major servei, perquè estem des de les 8 del matí fins a les 2 del migdia 5 setmanes consecutives, i a les que no s'han animat enguany, convidar-les a que s'animen en les pròximes edicions, perquè la veritat és que dona molta tranquil·litat deixar el teu fill o filla en l'escola d'estiu i sabent que disfruta, que s'ho passa bé i que està ben cuidat mentre tu tens que anar a treballar.
1: Paula Soler, regidora de Política per a les Persones de l'Ajuntament d'Ontinyent, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres sempre, que passeu un bon dia.
1: Igualment, bon dia. I abans de finalitzar, recordar que la gran final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina també es viurà en la gran pantalla a la Vall d'Albaida esta nit. Diversos municipis han preparat pantalles gegants perquè l'afició puga seguir el partit d'aquest diumenge a les 9 de la nit. A Ontinyent, l'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant a la plaça Major amb festa a partir de les 7 de la vesprada amb DJ. També hi haurà pantalla gegant a l'Olleria, al Poliesportiu Municipal, a Benigànim, al Parc de la Beata Inés, Bèlgida, al Parc Enric Valor, Montitxelvo, al Poliesportiu Municipal, Llutxent, a les Poasses, Albaida, a la plaça Major, Benissuera, també a la plaça Major, Fontanars des d'Alforins, a la Casa de la Cultura, Aielo de Malferit, al Pati del Grup Nou, Bocairent, a la plaça de Bous, i Guadasséquies a la plaça Major. Oportunitat per a seguir el partit donant suport a Espanya en una nit.
3: Hora 14. El láser.
4: 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Llegó el día con el que sueñan millones de personas. Faltan 6:30 para que la selección española de fútbol juegue su tan ansiada final, su segunda final de la historia en una Copa del Mundo.
5: 2010, que no se nos olvida a nadie de España, como nos dio la alegría del año.
6: Yo que era pequeñín y justo metió Iniesta y entraba mi padre por la puerta y yo, papá, yo metido.
7: Y hay ya bastante ambiente, gente con las banderas en los coches y muchas camisetas de la selección, sí.
8: A ver, la idea es ir a la Plaza de Colón y verla en la pantalla.
4: Hoy millones de personas, no solo en España, sino en todo el mundo, se enfundan la camiseta roja de la selección y también la blanca, que ha sido toda una sensación. sensación este año. España y Argentina, campeón de Europa y de América respectivamente, la final soñada, una final histórica entre las dos mejores selecciones de fútbol del mundo. Hoy es, por tanto, un día histórico de radio, de televisión, de fútbol, vaya, pero no podemos perder de vista otras noticias, sobre todo los incendios que asolan España. El que más preocupa a día de hoy es el de Castilla-La Mancha, en el municipio de La Mierla, en la Sierra de Guadalajara, que ha quemado unas 13.000 hectáreas. Redacción en Castilla-La Mancha, José Carlos Rejas, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
4: En las últimas horas, el incendio ha avanzado sin control. Se ha hablado, de hecho, de un comportamiento extremo de las llamas. Ahora, José Carlos, se trabaja contrarreloj en la extinción, mientras la meteorología no da tregua.
9: Sí, el viento es lo que más complica las labores de extinción de este incendio, tras una noche en la que mejoró algo la situación en Los Blancos, donde se trabaja también en estabilizar las zonas ya quemadas, pero sigue desbocado en la cabeza, que es la que mira hacia el noroeste de ese incendio. Lo más importante, decía la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, es que las llamas no han llegado a los pueblos.
10: Ante todo, protejamos a los municipios, independientemente de que, bueno, pues sigue su camino y, lógicamente, pues sigue avanzando a través del monte.
9: A las descargas de agua complicadas en algunas zonas por la orografía se suman los cortafuegos y las líneas de defensa que se están haciendo para evitar el avance de las llamas. La climatología, decías, no acompaña, aunque hoy el gobierno de Castilla-La Mancha se mostraba algo más optimista.
10: Que nos puedan permitir, en un futuro que todavía no es inmediato, pero sí está próximo, para poder, como digo, contener este fuego.
9: Son casi 300 los efectivos ahora sobre el terreno, con unos 70 medios, 25 de ellos aéreos. Habrá también un refuerzo a lo largo de este domingo con un 30% más de efectivos en el frente principal.
4: Hay también una veintena de municipios desalojados, con cientos de vecinos que han tenido que abandonar sus casas. En el albergue de Humanes, en Guadalajara, donde llegan esos desalojados, está nuestro compañero Jesús Blanco.
11: En el polideportivo de Humanes, 45 vecinos de los pueblos desalojados esperan con poco optimismo poder volver cuanto antes a sus casas. Nos cuentan lo duro que es seguir la evolución del incendio desde la distancia. Saben que la cosa está muy mal. Hemos hablado con vecinos de Bustares, de Villares de Jadraque o de Gascueña de Bornova.
12: Vinimos ayer y parece que está la cosa, se está revolucionando ahora, se está poniendo fea otra vez. Yo he estado trabajando, he sido bombero forestal, he sido vigilante 25 años y sé que está complicado porque es muy extenso.
13: Yo no vivo en el pueblo, vivo en Barcelona, y entonces pues vinimos aquí, hemos venido este mes, todos hemos tenido que salir para acá ayer.
11: Se percibe la tristeza en sus rostros, pero cuando les preguntas por el trato que reciben por parte de Cruz Roja en este albergue, les cambia el semblante y se muestran muy agradecidos. El Ayuntamiento de Humanes les ha ofrecido además la piscina municipal para que puedan refrescarse y olvidar, aunque sea unos minutos, este desastre que está rodeando sus casas.
4: Y desde Aragón sí que llegan mejores noticias por ese incendio forestal en la comarca de Cinco Villas, con casi en torno a 15.000 hectáreas calcinadas. Pero la buena noticia es que la evolución de las llamas es favorable para los equipos de extinción que tratan ahora de poner coto a las llamas. Nos vamos a Aragón, Ana Martínez Lacilla, buenas tardes.
14: Aquí, el resto del día, el viento volverá a ser protagonista. Por la mañana será del sur, cálido y seco, y por la tarde cambiará. Por eso, los municipios del flanco izquierdo de la comarca están preavisados. Son los municipios de Castiliscar, Urriés, Navardún y Sos del Rey Católico. Un aviso que informan únicamente supone un intercambio de información con los ayuntamientos. Pero, como decía el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, tras el último CECOPI celebrado esta mañana, las condiciones meteorológicas no están ayudando.
15: Hoy nos encontramos de nuevo con unas condiciones de tiempo bastante complejas. El viento va a ir en todas las direcciones porque durante la mañana va a ser un viento sur, bastante intenso y cálido y seco, que es lo peor que nos podemos encontrar. Y luego durante el día, sobre todo por la tarde, va a empezar a rolar otra vez a norte.
14: Por el momento en la zona se mantiene un importante despliegue de medios con más de 450 efectivos terrestres de todas las administraciones y varias comunidades autónomas, al que se suman alrededor de 22 medios aéreos.
4: Muy pendientes, por tanto, de la meteorología por esa inminente también ola de calor, la tercera ya del verano, la cuarta del año que puede llegar, según prevé la EMET, para el próximo martes.
3: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
4: Últimas horas ya para escuchar esta sintonía en la cadena SER que nos viene acompañando desde hace más de un mes.
16: Mundial 2026. Cadena SER.
4: Sintonía de Mundial en la SER, que es el sonido de fondo que ha ido acompañando al equipazo de deportes desplegado en Estados Unidos y que este también puede hacer historia. Javier Herráez, ¿qué tal? Buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? Ojalá. Muy buenas tardes. Detrás de ellos está todo un país, significa mucho, más allá de lo deportivo, este partido aparte de bordar, como diría Meana en ese podcast, la segunda estrella para la selección española de fútbol. El equipo está concentrado en Moncler, ahí lleva 3 días. Ayer no se pudo entrenar porque había tormenta, hoy el día está clarito, afortunadamente, y va a ser un encuentro grandísimo, la final frente a Argentina.

0: Seguís el Mundial en Radio Ontinyent Cadena Ser. Tota l'actualitat, els partits, les seleccions i tot el que envolta el Mundial 2026 en la sintonia de la Ser. Escolta'ns en Radio Ontinyent Cadena Ser, en l'app de la Ser seleccionant Radio Ontinyent i en dispositius Alexa dient: Alexa, posa Radio Ontinyent. Amb el patrocini de Suinteco, solucions integrals per a la logística.
1: Et parle des de les properes festes de Moros i Cristians. Només et dono un consell. Ves a la Rosa Calzado Fester abans de desfilar. Creu-me, els teus peus ho agrairan. La Rosa Calzado Festero, a Petrer, al carrer Colòmbia 7. I al web larosacalzado.com.
2: Hi ha notícies que només són possibles gràcies a tu.
3: La cadena se revalida su liderazgo.
2: Segons l'últim EGM,
3: esta ràdio, la SER,
2: Ràdio Ontinyent Cadena SER i los 40 Ontinyent són les emissores líders a la Vall d'Albaida.
3: Sigue siendo líder en información, deporte y entretenimiento.
2: Amb més de 18.000 oients diaris.
3: 18.000 oients diaris.
2: Gràcies per triar-nos per informar-te, acompanyar-te i explicar el que passa més a prop de tu.
4: Molta activitat a la Vall d'Albaida.
5: Temps estable i temperatures en lleugera ascens a ser Ontinyent.
6: Els municipis de la nostra comarcat.
2: Radio Ontinyent Cadena Ser.
7: Bones notícies.
2: Un equip líder.
3: Una vez más, muchísimas gracias.
8: Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena Ser. Vibramos con el Mundial.
9: Radio Ontinyent. Cadena Ser. El poder de la conversación.